0: àlàáfíà fún yín o. Àwọn tó wà lójú òpó ipò. Àlàáfíà fún yín o.
1: Hello.
0: Ẹni lọ́kẹ́ ẹ̀ ti wọlé.
1: Olórí Adésínà. Hello.
0: Olórí Adésínà.
1: Olórí Adésínà
0: pé yẹmi látòkè yìí. Ẹ bá mi kọ orúkọ olórí Adésínà sílẹ̀ o. Ẹ kọrin mọ́ mi.

0: Àlàáfíà fún yín o. Àlàáfíà fún yín o.
1: Àlàáfíà sà.
0: Yes sir. Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ti ń pè wá sà.
1: Daddy Israel láti Gaodota.
0: Daddy Israel Gaodota. Ẹ kọrin sà ká fi yín lọ́hùn.
1: Títí